0: una sola voce. 6023.
1: Selig shule stache super bokere e Boris. Quaso a shinach e euro quelga. Agus leim te stache hrein chon na brasele noche euro. Chon mool frit e vehegot e fehekoig euro dar de place du midi. Gan ein vort ve earth fin rata malerte e hekael nu ariga de valer tu. Inov is genorod a machas a mache sa. Ach trucha blianó hin da dras nófi teorinacha idir tírhán eantais, bachá cur sós leis an dua a bhain na harigadwe a ahrú ag gach céim, gan trocht ar rátí malita a bhíach ag ahrú da hír. Ach anis, ní eann lan chiné gá hachan ta son da bheithe taistlan san Árab, agus tá áis le huil an Eurógain. Harigadwe éanar a ágan lach mi an éan dacrach le taistl, siopadóracht agus iachíach dí i dír is fithe ag sóile. In San Agronsad an tra, star agus fíri cí, cátir súile an slígar hánig an euro le bheith ina vantlach den lán fartú orpach, agus an rud a sprílis da hir hánig agus gnólach dí sa láthá nó bhán. Tá bhaid dís mó gis leis an euro na aragadra. Is ceandas na simbalí is in eicithe den lán fartú orpach é, agus is bontlach da hiúnsg dil ach na miach an éantas orpach é. Salata an ovan bun in niels mon a 300 million dinne ar fud na horpa u said le huilas. A conas a aimean an limiste euro. Conas a chlach tírha an euro. Agus cain rôl a bhíag parliament na horpa sa frosas sa. Hánig smuín of an euro chun cín ar dús ag deran an edig shaskadi, ach ní legag sias tróchlór chan aragadra éan ar a chrothú go dí Conra Maastricht i nédag nóch a dó. Legag amach chun nílach a díana an da hírha bhíag írig a bheith pórta chán, a dúctar critér am chóna sú an isárha. Dí rian a critér san a chéra sprúc, prais na cósí, ba séadú fragruch, rátí uis in túrha, agus aragadra loidar cósí. I miag an focal bhí a gach tír a chrothúg raibh a géalag a réig sula ducach si isteach sa limiste euro. Seolag an euro go hifigúil in éadúg nóch a né, ach níor bhain sé ach le hiachíochtaí electrónacha agus idirbharta airgeada sé dús. Trí bliana dá gion ar an gédlad a bhí an ar 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin euro a gúisíocht, agus hán dar an anad airgeadraí náisiúnta in gá thír déag. Bi cheandas na hafrathe airgeadra is mó sa stair é. Cúrg níos móna 2 bilún nóta buinc agus 2 bilún bán aragad chun úsáide ar fud na hórpa. Sa láta an nabhán tá bálstáltas fithid an éantas a bhfuil an euro glacha chun mar an aragadra ifigúil sa limiste euro. Níl sé glacha 2 bálstált an éantas go fóil. Poblach na seca, an ongór, an falling, an romáin agus an tóling, cé go bhfuil gealúint chluthúil tucha chug go léir é a ghlacha nuair bheith na cineálacha is gá cólíonta acá. Is éisceachtaí an danmharg a bhuaí le cóhaontú speisialta a thugann an roghaide gan bheith in san áireamh a cabid líog in éadag nó chudó. Cílíonn airgeadra aonair a roinnt, freagracht a roinnt. Os rud é go mbaineann le tíortha san úsáid as an airgead céanna, ní mór dóibh glúchóir dua dhéanamh ar bhartaiseach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgead ar cuitain. Táilíonn an cóir dúsan treadan rúpa euro, cruinniú darí airgeadais ó thiortha an limistéir euro ina bléitear dúshlánach na mícha, plan na fáis agus bartais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an euro le nótaí nua fun táil amháin. Bhí siúns go bhfuil olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le gá rialacha an háitacha do chuid an éantas amach na rialacha le haag aistrú bhí an uil. Rud a chintian ná athraíodh ar mágáistí, ba gonaithí fostaíochta ná ar nairgad i dasca, agus rud a siúntaigh seanna airgadraí chuig an euro ar chlíhra dhearcach agus chofram. I mi gán focal, cintia glanúnachas glithúil agus choframa ach na mích ón géad lá riamh. Fuair an euro réig chomá le costaisí a bhain le rátaí mealaite do ghnólachtaí a bhí a feimú ar fud an limiste euro, rud a dog raibh an trádáil in éistíocht agus tréhearcacht praisanna trasteorann níos siimplí agus níos in tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonathe Frankfurt i gcríolóir an euro. In éanacht le buint ceannais náisiúnta thíortha an limistéir Euro, déanann sé suas an rud a dtugaimid an Euro chóras air. An príomhvision atá ag mbun ceannais orpach ná praghsanna chiomad cosaí, beartas airgeadaíochta an limistéir Euro ar Herbert, as is sin tú go bhfeidhmíonn an chóras a chlíomhaí an óil. Os rud é gcuid sé neamh spleach a thiúnach ar polaitiúil cin títar an chreidteacht, agus is ceann na príomh chúiseanna é sin go mbíonn muíon ag daoine as an Euro, sóáile agus thar lár. In a hand as on viral talk the Parliament na Harper sa Euro on Gaid La Rive. Kaurian si leis na dlitha ta mar vaun taka ag an Euro a vaun lo, derin si mwyr siucht a real chas ach na miach, agus kunian si an baun kianis orpach agus instituidi ela an eantish kon kuntis. Cintian an Parliament gud glashtar gohan an as eiranach in nias borach di fe chesna aul kosiach baragadish kosan taul tori agus a chóraha ach na miacha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costa saoime gheall ar an Euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar phrás roinnt airí le thuaille nuair tháil an tathrú. Ach nuair éachmid ina sonairí buiscithe ifigúile don ghéileagar a gcuitne is léir nuair bhealaigh an scéal. Léir aon staidéirí an taidóirí neamh spleacha nuair tháile ach léim bheag éan uair sa bhfuil sciú nuair tháinig na nótaí agus buin Euro isteach, agus measta go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céad a dáin. Sé sin le rá gur bhéadaigh preis na airí áirithe i cheannaíte go minic agus go thug daoine an méid san féin aire na saol le thuaill, ach nár tháinig méadú mór tobanna an gastas maraachtála a gcuitne mé gheall ar an Euro an féin. Bhí ról i bhfad níos mó ag cuinsí eile, a bhfuil tuarastal, preis na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na miacha sa tslígar afraic preis na thar am. Cosúil leis an orm féin, ba Ferbert tagtha ar an Euro trí chúlain. Tar éis ghearrthéim airgead is 2008 agus ghearrthéim fiachais an limistéir Euro, chuaigh gealú sin nua a bhfuil an sásfa cosaíochta orpach chun an limistéir Euro chosaint agus chun a rialachas airgead is an ardú. Tar éis na ceachtana san 2009 an targad a aonar a dhéanamh níos ealaíne agus níos cosaí. Cé gur bé an Euro an targad a ifigúile mar stádas fiche den aontas, úsáid tú leas mud den aontas chomh é, in Andorra, in Monaco, in San Marino, in gcathair na Vaticáine, in Montenegro agus sa Chosamh. Léiríonn sé seo an taobh atá an Euro as an tácht a bhain leis, éilimh agus tácht atá le bra i bhfad leas mud a thiúrnach an aontas orpaig. Ag féachan chun cinn beidh an Euro a Ferbert de thír. Tá sé mar aimeag go mbun ceannais orpach Euro Digital a sheola thart a 2009. Beidh an sáis airgead nua sa dearthe le cóláin nua dhéanamh ar an airgead trim, seachas teachta na áit, rud a chuirfeadh an Euro in iriúint don ré dhéidirteach. Tá leag clé ar a gach institúid in san aontas, Parliament na Háirpe in san éireamh, féidh aon chéim chun cinn, ionas go ginn tófar trí dhearcacht, slándáil agus muinín. Ó airgadar chóhainte go freagracht chóhainte tá an Euro fós i gghríolár an tionscadal orpaig. Tá sé bunaithe ar an muinín, ar an gór, agus ar an bhonn nánúnach sin féin a chur na roint de ghann atá ag gcathrú. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréile sa i do láthair.
2: Quando não estão em sessão plenária do Parlamento Europeu, os eurodeputados reúnem-se nas comissões parlamentares. São muitas e cada uma dedica-se a uma área específica. Mas como funcionam as comissões? Quando falamos das instituições europeias, há termos recorrentes. Mas nem todos se referem à mesma coisa. É o caso, por exemplo, do termo comissão. Pode referir-se à Comissão Europeia, uma das três principais instituições da União, mas também se pode referir às comissões parlamentares, que, como o nome indica, fazem parte do Parlamento. Vamos tentar esclarecer esta questão. Quando não estão em sessão plenária do Parlamento Europeu, os eurodeputados participam nas comissões parlamentares, que têm reuniões regulares em Bruxelas. Os debates são públicos e é possível segui-los pela internet. Mas como são constituídas as comissões? No início de cada legislatura, o Parlamento decide que deputados fazem parte de que comissões. A composição de cada comissão varia significativamente consoante o seu domínio de intervenção. Por exemplo, durante a primeira metade da décima legislatura, a composição de cada comissão varia entre 25 e 90 deputados. A distribuição política dos seus membros reflete sempre a do Parlamento no seu todo. Na primeira reunião de uma comissão parlamentar, os deputados da nova comissão elegem a mesa, ou seja, o presidente e um máximo de 4 vice-presidentes. Tal como quem assume a presidência e a vice-presidência do Parlamento Europeu, os seus homólogos das comissões parlamentares também têm um mandato de 2 anos e meio. Cada comissão dispõe igualmente de um secretariado próprio, cuja dimensão varia em função da dimensão da comissão. Quantas comissões existem e que domínios abrangem? Existem 20 comissões permanentes, cada uma especializada num tema específico. Por exemplo, há uma comissão dedicada ao orçamento, outra às pescas, uma à cultura e à educação e outra ainda aos direitos das mulheres e à igualdade de género. O Parlamento também pode criar comissões de inquérito para investigar eventuais violações ou casos de má administração na aplicação do direito da União Europeia. Em alguns casos, o Parlamento cria subcomissões ou comissões especiais temporárias para tratar de questões específicas. Atualmente, existem 4 subcomissões: a dos Direitos Humanos, a da Segurança e da Defesa, a dos Assuntos Fiscais e a da Saúde Pública. Cada uma é composta por 30 deputados. As comissões especiais têm um mandato de 12 meses, que pode ser prolongado. Tomemos como exemplo a Comissão Especial sobre a Pandemia de Covid-19. Esta Comissão Especial foi criada em março de 2022, inicialmente por 1 ano, e foi prolongada por mais 3 meses. Em 15 meses, esta Comissão Especial organizou mais de 30 audições e seminários com mais de 200 peritos, incluindo representantes da União Europeia, do resto do mundo e 8 comissários europeus. Os membros dessa comissão leram e elaboraram centenas de documentos, encomendaram estudos e realizaram 6 missões. Essa reflexão intensa deu frutos. No período de sessões de julho de 2023, o Parlamento aprovou uma resolução intitulada Pandemia de Covid-19, ensinamentos retirados e recomendações para o futuro, concluindo assim os trabalhos da Comissão Especial. Então, o que fazem as comissões parlamentares? Bom, muita coisa. O seu papel principal consiste em preparar os trabalhos da sessão plenária, ou seja, das reuniões do Parlamento no seu todo. Com efeito, as comissões parlamentares elaboram, com base em propostas legislativas da Comissão Europeia, relatórios que vão ser apreciados pelo Parlamento ou pareceres dirigidos a outras comissões. O papel do relator, responsável por esses relatórios, também vai ser objeto de outro podcast desta série. Portanto, as comissões parlamentares analisam propostas legislativas, propõem alterações em sessão plenária e nomeiam a equipa de negociadores que trabalha com o Conselho sobre a legislação da UE. Também organizam audições com peritos para garantir que são tomadas as melhores decisões possíveis. Por último, os presidentes das comissões reúnem-se na Conferência dos Presidentes das Comissões. Esta elege o presidente de entre os seus membros para um mandato de 2 anos e meio. É o órgão político que coordena o trabalho das comissões e vela pela boa cooperação entre elas. Resumindo, uma comissão parlamentar debruça-se sobre um tema específico. É composta por deputados que preparam relatórios para as sessões plenárias. Esta emissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa. 3 città, una sola voce. 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Tänk dig att du precis har börjat ännu en intensiv vecka. Du har ordnat med allt. Du har planerat vad du ska äta, satt upp en budget och köpt allt som behövs för att veckan ska fungera. Eller ja, nästan allt som behövs. Det var en sak du inte tänkte på, mensskydd. Det är ingenting man kan vara utan. Och det är inte alltid billigt eller lätt att få tag på. För miljontals kvinnor, flickor och andra som menstruerar i Europa är det varje månad en kamp. Det här är vad mensfattigdom innebär. Att inte ha tillgång till alla mensskydd, hygienartiklar och faciliteter man behöver. Det kanske låter som ett personligt problem, men det är mer komplext än så. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi reda på vad EU gör för att minska mensfattigdomen i unionen. Mensfattigdom är när man saknar tillgång eller inte har råd med säkra mensskydd, eller när det inte finns lämpliga faciliteter att sköta sin hygien, eller när man inte har tillgång till information om ämnet. Det är allvarligt och drabbar ungefär 10% av alla som menstruerar i EU. Ändå är det en fråga som ofta fått väldigt lite uppmärksamhet. Kvinnor och flickor från låginkomsthushåll är särskilt hårt drabbade tillsammans med personer med funktionsnedsättning, hemlösa, flyktingar, transpersoner, icke-binära och intersexpersoner som menstruerar. Coronapandemin gjorde bara saken ännu värre. Nedstängningar och begränsad rörlighet störde många leveranskedjor och det blev brist på mensskydd i vissa områden. Mensskydd har också en miljöpåverkan som vi inte kan ignorera. De flesta bindor innehåller upp till 90% plast, vilket betyder att de kan ta 500-800 år att brytas ned i naturen. Tamponger har ofta applikatorer av plast och ibland är de själva förpackade i plast. Plasttillverkning och plastavfall från konventionella engångsmensskydd bidrar till föroreningar och allt högre soptippar. Menskoppar och andra återanvändbara mensskydd är å andra sidan dyrare och därför inte alltid ett alternativ för de som redan har det svårt att få ekonomin att gå ihop med billigare engångsartiklar. En annan aspekt av mensfattigdom är beskattning. Momsen på mensskydd skiljer sig åt mellan EU-länderna. Vissa länder beskattar dem hårt, som vore de lyxartiklar och inte nödvändiga. Det brukar kallas för tampongskatt. 2022 ändrade EU i sitt momsdirektiv för att ge EU-länderna möjlighet att minska eller helt ta bort momsen på mensskydd. Före ändringen fick inte momsen på sådana varor vara mindre än 5%. Men efteråt kunde alltså EU-länderna klassa mensskydd som nödvändiga varor och på så vis ta ut en lägre moms. Men även om det nya momsdirektivet ger EU-länderna rätt att ta bort momsen på mensskydd, finns det inget krav på att de gör det. Så när vissa länder halkar efter är det de som är mest utsatta som får lida. Mensfattigdom har visserligen inte explicit satts upp som någon prioritet i EUs finansieringsprogram, men det finns ändå en del finansiering som indirekt stöder mensrelaterade initiativ. Programmet Erasmus Plus har till exempel finansierat ett projekt som heter Empowerment Through Menstrual Health Education. I det projektet deltar organisationer från Litauen, Polen och Spanien. Tanken är att organisationerna kan utbyta erfarenheter och metoder för att jobba med unga som riskerar att hamna i utanförskap eller som lider av en funktionsnedsättning. Projektet handlar också om att bättre förstå hur socialt utanförskap samverkar med mensfattigdom, om att främja gynekologisk hälsa och om att ta fram sociala kampanjer som fungerar. Sådana här projekt påverkar människor på riktigt i vardagen, men ändå är de isolerade företeelser och inte en del av någon EU-omfattande strategi för att motverka mensfattigdom. Europaparlamentet har varit pådrivande för att erkänna mensfattigdom som ett hinder för jämställdheten, eftersom den kan hindra de drabbade från att delta i samhällslivet och ekonomin fullt ut. Det visas bland annat i en resolution som parlamentet antog 2021. Där uppmanade ledare

0: città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5 e qualche minuto.
3: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: 3 città, una sola voce. 6023.
7: Europa está atravesando un cambio demográfico nunca visto. De aquí a 2050, se estima que casi un tercio de la población tendrá más de 65 años. Aunque es un logro que la gente viva más tiempo y de manera más saludable, este envejecimiento presenta oportunidades y retos. Para garantizar que las personas mayores disfruten de una vida saludable y plena, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de políticas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de lo que está haciendo la Unión Europea por las personas mayores. También exploraremos el impacto que tienen estas iniciativas en las vidas de millones de personas de nuestro continente.
8: En la Unión Europea, más de una quinta parte de la población tiene actualmente 65 años o más. Sin embargo, se estima que los adultos mayores representarán más de un tercio de la población de aquí a 2050. El envejecimiento de la población europea acarreará profundas repercusiones en varios aspectos. Algunos de ellos son los servicios de salud, el bienestar social, el mercado laboral y la economía. Para garantizar que las personas mayores gocen de una buena calidad de vida, la Unión Europea aplica una serie de políticas e iniciativas. Estas se centran en varios ámbitos clave, como el envejecimiento activo, la inclusión social, la salud, las prestaciones de dependencia y la seguridad económica. Vamos a verlas más detenidamente.
7: El envejecimiento activo consiste en dar a las personas mayores la oportunidad de llevar una vida saludable, independiente y plena. La Unión Europea defiende firmemente esta idea. De hecho, promueve el envejecimiento activo apoyando programas que fomentan el aprendizaje a lo largo de la vida, el voluntariado y la participación en el mercado laboral. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo financia proyectos destinados a mejorar las destrezas y la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de más edad. Incluir a las personas mayores en la sociedad y darles la oportunidad de participar activamente es esencial para evitar que se vean aisladas y marginadas. La Unión Europea tiene un Comité de Protección Social que proporciona asesoramiento político a los ministros de todos los países de la Unión en el seno del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales. Además, controla e informa de la situación social de las personas mayores en la Unión Europea. Iniciativas como la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable tratan de fomentar colaboraciones que impulsen soluciones innovadoras en materia de inclusión social.
8: Los servicios de salud y las prestaciones de dependencia son vitales para el bienestar de las personas mayores. La Unión Europea ha presentado varias iniciativas para tratar estas necesidades sanitarias. Un ejemplo es el Programa de Salud, que apoya proyectos destinados a mejorar los sistemas sanitarios. Otra iniciativa es el Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa, que financia la investigación de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la edad. Igualmente, el Pilar Europeo de Derechos Sociales recalca la importancia de poder acceder a las prestaciones de dependencia y de apoyar a los cuidadores y cuidadoras. La seguridad económica es otra piedra angular de las políticas europeas para las personas mayores. Tener acceso a unas pensiones adecuadas y a prestaciones sociales es clave para que las personas mayores puedan mantener su dignidad e independencia. Por este motivo, la Unión Europea apoya a los países para que reformen sus sistemas de pensiones, de modo que estos sean sostenibles y adecuados.
7: En los últimos años, el Comité Económico y Social Europeo ha pedido una estrategia europea para las personas mayores integral. El Comité es un órgano consultivo de la Unión Europea que representa a la sociedad civil y en cuyo seno se reúnen los empleadores, los trabajadores y otros grupos de interés. En 2023, el Comité propuso una estrategia europea para las personas mayores. Esta estrategia se basa en la idea de que la Unión Europea necesita un enfoque coordinado e integral para tratar las diversas necesidades de su población envejecida. La propuesta describe varios aspectos clave que vamos a intentar resumir.
8: En primer lugar, el Comité Económico y Social Europeo señala la importancia de empoderar a las personas mayores para que puedan participar activamente en la sociedad. Esto significa promover entornos adecuados para ellas, garantizar el acceso a las tecnologías digitales y animarlas a participar en el proceso decisorio en todos los niveles. La estrategia propuesta también reclama unos servicios sociales y sanitarios de carácter integral, que deben estar personalizados y ajustarse a las necesidades de las personas mayores. Se recalca la importancia de las medidas preventivas, la promoción de la salud y el acceso a unos servicios sanitarios de calidad, entre los que se incluye el apoyo a la salud mental.
7: La seguridad económica es otra pieza fundamental de la estrategia. El Comité Económico y Social Europeo propone medidas para combatir la pobreza y la exclusión social de las personas mayores. Por ejemplo, propone garantizar unas pensiones adecuadas y ofrecer a estas personas la oportunidad de permanecer en el mercado laboral si así lo desean. La propuesta también subraya la necesidad de oportunidades de aprendizaje permanente que permitan a las personas mayores adaptarse a los cambiantes mercados laborales y a los avances tecnológicos. Esto supondría fomentar la alfabetización digital y facilitar el acceso a programas de formación.
8: La investigación y la innovación son cruciales para desarrollar nuevas soluciones que ayuden a una población envejecida. El Comité Económico y Social Europeo también pide aumentar la inversión destinada a investigar las enfermedades relacionadas con la edad y a implantar tecnologías innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Impulsar la solidaridad intergeneracional es otro tema clave de la estrategia. Y eso se debe a que gracias a la cooperación entre generaciones podemos mejorar la cohesión social y animar a los miembros de una comunidad a apoyarse mutuamente.
7: Otro principio fundamental de la estrategia consiste en proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores. Esto implica combatir el edadismo, la discriminación y el abuso, así como apoyar los derechos de las personas de edad avanzada en todos los ámbitos de la vida.
8: La propuesta del Comité Económico y Social Europeo sobre una estrategia europea para las personas mayores es un marco de referencia que tiene por objetivo crear una sociedad más inclusiva, solidaria y equitativa. El Comité pide que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los países de la Unión trabajen codo con codo para aplicar esta estrategia. De ese modo, se garantiza que las necesidades y los derechos de las personas mayores sean una prioridad de las políticas europeas.
7: El Parlamento Europeo siempre ha sido un firme defensor de los derechos y el bienestar de las personas mayores. Apoya un enfoque integral que abarca las propuestas presentadas por el Comité Económico y Social Europeo. El Parlamento ha solicitado una cooperación reforzada entre los países de la Unión. También reconoce las valiosas contribuciones de las personas mayores a la sociedad. Además, coincide con la visión del Comité Económico y Social Europeo y aspira a crear un entorno más inclusivo y solidario para las personas mayores.
8: El éxito de esta estrategia dependerá finalmente del esfuerzo colectivo de todas las partes, es decir, de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones, el sector privado y las propias personas mayores. Si trabajamos juntos, podemos construir una sociedad que valore y apoye a sus miembros más longevos. Para ello, es preciso reconocer sus contribuciones y garantizar su bienestar.
7: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Att jobba för en europeisk integration, att få folk att rösta och ta sig an lokala utmaningar är exempel på EU:s politiska prioriteringar. Vi hör om dem hela tiden, men ska vi vara ärliga så kan de här målen kännas svårgripbara och abstrakta, särskilt för unga. För att nå ut till fler unga omvandlade EU-kommissionen den tidigare europeiska volontärtjänsten till något större, den så kallade europeiska solidaritetskåren. Det är ett program som ska engagera ungdomar i arbetet med att forma EUs framtid. Kåren har tre huvudmål: att engagera de unga, se till att de möts och ge dem egen makt. Den tidigare EU-parlamentarikern Michaela Schöydrova förklarar hur solidaritetskåren hjälper unga att bli aktiva medborgare.
9: The main objective of this program
1: is... Huvudsyftet med programmet är att öka ungdomars och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet, främst volontärarbete. Deltagarna skaffar sig erfarenhet av volontärarbete och grundlägger sitt fortsatta engagemang som aktiva medborgare.
9: Active citizens.
1: Och bättre blir det. Europeiska solidaritetskåren omfattar nu ett helt nytt område, humanitärt bistånd. Det innebär att du kan arbeta som volontär inte bara överallt i EU utan också runt om i världen i ett växande globalt nätverk. Förre ungdomskommissionären Tibor Navracsics beskrev det som ett stort steg framåt.
10: At a time of rising discord and widening...
1: I en tid av växande oenighet och kulturella klyftor mellan länder och till och med inom olika folkgrupper är detta viktigare än någonsin. Vi vill befästa och bygga vidare på det vi redan har under den här valperioden. Men vi har en viktig nyhet. Vi föreslår att volontärarbete för humanitära biståndsinsatser ska stödjas. Detta kan vara början på en verkligt global volontärgemenskap. Men hur kommer du in i bilden? Är du mellan 18 och 30 år kan du ansöka om att delta i projekt i över 60 olika länder och territorier. Alla projekten är sorterade efter land, ämnesområde och startdatum. Allt du behöver veta finns på Europeiska ungdomsportalen. Vet du inte riktigt var du ska börja finns det ett quiz som hjälper dig att ta reda på vad som matchar dina intressen. Det finns tre olika typer av projekt inom Europeiska solidaritetskåren som du kan ansöka om. Volontärverksamhet, solidaritetsprojekt och volontärarbete inom humanitärt bistånd. Lägg märke till att den nya projekttypen humanitärt bistånd är öppen för volontärer upp till 35 års ålder. För varje projekt finns uppgifter om startdatum, projektets längd och senaste ansökningsdag. Du hittar viktig information om vad som krävs för att ansöka, vad du behöver kunna och vad du konkret kommer att arbeta med. Två saker krävs för att ansöka. Ett CV, där du lyfter fram inte bara formella meriter utan också intressen och andra aktiviteter du gjort i grupp. Och sen ett motivationsbrev, där du förklarar varför projektet är viktigt för dig. Elena Degan, programsamordnare för Europeiska solidaritetskåren, sa så här om vikten av icke-formellt lärande. Det viktigaste är att fokusera på motivationsbrevet. Eftersom det handlar om volontärarbete krävs ingen omfattande arbetslivserfarenhet utan det som räknas är din motivation för att göra insatser på EU-nivå. Hobbyer, tidigare grupperfarenheter och personliga intressen är ofta mer relevanta än tidigare jobb. När din ansökan har skickats in kommer organisationen att kontakta dig om du kommit med bland dem som valts ut. Efter det kommer du till intervjun där du får reda på alla detaljer om ditt projekt, bland annat hur arbetet kommer gå till, vad du måste fylla i, reseersättning, visumkrav och till och med var du kommer att bo. När allt detta är klart och du säger ja, börjar din resa officiellt och du ingår nu i det så kallade skyddsnätet för volontärer. Skyddsnätet består av de organisationer och personer som hjälper volontärerna under hela processen. Det här stödnätverket består av följande. Din organisation i hemlandet som skickar ut dig, hjälper dig med förberedelser, ger dig den utbildning du behöver och godkänner projektet. Värdorganisationen som tar emot dig tillhandahåller logi, måltider, fickpengar och resebidrag. En lokal mentor som hjälper dig i vardagen, i den nya kulturen och med de problem du kan stöta på. Och till sist det nationella programkontoret som övervakar och kontrollerar att allt uppfyller Europeiska solidaritetskårens normer. Så om du märker här så kommer du inte vara ensam. När du anländer arbetar du vanligtvis mellan 30 och 38 timmar per vecka, men solidaritetskåren handlar inte bara om arbete. Det handlar också om att njuta av upplevelsen. Deltar du i ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren blir det en total kulturupplevelse. Det handlar om att känna samhörighet med både EUs värden och lokala värderingar. Behöver du hjälp med språket som talas där du är? Inga problem. Du får språkstöd på nätet och gratis kurser i alla officiella EU-språk. För att du ska känna dig hemma och få ut det mesta av din volontärtid erbjuds rådgivning och stöd vid två tillfällen. Under utbildningen vid ankomsten och vid halvtidsutvärderingen. Under utbildningen i början träffar du andra volontärer, du bygger upp ett stödnätverk och får tips om hur du anpassar dig till ditt nya liv. Halvtidsutvärderingen ger dig möjlighet att reflektera över ditt arbete, dela mer av dina erfarenheter och planera nästa fas. Tanken är att hjälpa dig att växa både personligt och professionellt. För vissa är tiden i Europeiska solidaritetskåren bara början. Ta Adrian Kobo till exempel. Han säger att hans volontärarbete fick honom att söka en praktikplats på Europaparlamentet.
11: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
1: Det fina med volontärarbete är att alla har sina egna skäl att vara där. Oavsett om du vill söka ett framtida volontärprojekt, söka en doktorandtjänst eller ta ett sabbatsår för att rensa tankarna, är det fina med Europeiska solidaritetskåren att det ger dig de verktyg du behöver för att känna att du gör nytta i projektet. Och det är oavsett vad du har för planer efteråt eller vad du hade för skäl för att söka. Det viktiga är att du får den information, träffar de människor, får de kontakter och allt annat du behöver för att kunna gå vidare oavsett vad du vill göra efteråt. Hur man än ser på saken är det en möjlighet att upptäcka nya miljöer och platser, knyta kontakter, få ett nytt perspektiv och vidga sina vyer. Det är det viktigaste. Ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren är mer än bara en rad i ditt CV. För Carmen Sanz, som volontärarbetade i Kroatien, var det personlig utveckling på riktigt. Det var framförallt en djupgående inre resa. Förutom att få insikter i mitt yrke insåg jag att det finns saker som jag verkligen tycker om att göra. Till exempel brukade jag vara rädd för att tala inför publik, och nu älskar jag det. Jag har helt övervunnit min scenskräck. Om jag kunde lära kroatiska tonåringar spanska finns det inget i livet som kan stoppa mig längre. I grund och botten växte jag enormt som person och fick mycket bättre självförtroende. Jag tror att det är absolut nödvändigt att kliva ur sin bekvämlighetszon och prova något nytt i ett annat land. Europeiska solidaritetskåren handlar inte bara om projekt och politik. Det handlar om dig, ditt liv, din utveckling och din plats i Europa. Vill du veta mer går du till Europeiska solidaritetskårens webbplats. Där kanske du upptäcker ditt nästa stora äventyr. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
13: Quando torno a casa vorrei...
14: Stare zitta e muta.
13: Al lavoro vorrei...
15: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
13: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
16: Una mattarella!
13: Dopo gli studi mi piacerebbe...
16: Non rompere!
13: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
18: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
19: Una radio di protagonisti.
20: Una radio da protagonisti.
14: Radio 6023. I need you right in front of me.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
19: Di cosa si occupa la vostra associazione?
17: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
19: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
17: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
19: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
17: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
20: 62 3
21: 60 20 che
22: 60 23
21: 60 23
20: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.